0: veres?
1: Mare, jo prelo de fer.
0: Què veus? No sé el que jo hi ha de veres. Poca, poca.